0: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes. Estàs a punt d'experimentar una hora d'exercici amb molt de ritme. Comença!

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

Si vas al gimnàs i sents això... Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Cada dissabte de 8 a 9 del matí comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, l'entrenador personal del ritme de Flash FM. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs. Premià, Sant Feliu de Llobregat. Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 9. Flash.

0: estàs demasiado, tot el que acaba en au de la Karol G, Jude Line i Rusowski, aquest trio que acaba resultant el Baby Wow aquí a Flash FM. This is Flash FM. És el megacrack d'aquesta setmana, eh? Aquí a la que manda. Doncs escolta, quin trio tan inesperat i lo bé que ha sortit, eh? Jo no m'esperava en absolut que aquestes tres persones acabessin fent aquest top mundial, que és on ha arribat aquesta cançó. Doncs escolta, des de Canàries ens arriben ara el Quevedo i la nova línia, ara que és igual les 4, per portar-te al més nou de Quevedo. És el Golpito.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.

d'aquest estiu del 2026. Aquest Talk to You. És una de les cançons més sonades d'aquest 2026, com la que et porto ara. Però per fer-ho, ens hem d'anar de viatge. Flash! Efectivament, anem cap a Puerto Rico a buscar el Bad Bunny i ara nos viatja a Nova York. Per mira, si escolta, si no t'has marxat al lloc aquest estiu, podem fer un petit viatge cap als Estats Units, cap a Nova York, per escoltar el darrer.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

Si és que és impossible no aixecar-se i posar-se a saltar amb aquesta cançó, són les K-pop Demon Hunters i el seu Golden, aquí a la que manda. I mentre estàvem cantant i saltant aquí amb les Demon K-pop Hunter, escolta, estaven el Jay Wheeler i l'OC venint cap aquí, cap a Flash FM, estaven una mica lejitos, però escolta,

Pulsacions ben accelerades, amb el Café con Ron de Clan aquí a la que manda, tot i que potser d'una miqueta d'influència al ron que porta el cafè. Home, jo penso que potser les 9 i mitja és una miqueta d'hora, no?, per fer-se un cafè amb ron, però escolta, sigui només cafè, sigui només ron, qui sóc jo per jutjar el que la gent esmorza? Sigui com sigui, aquí a la que manda el web del ritme no frena. Ara a Mon DJ, Su i Sopa de Cabra. És la nova versió del Camins, Somnis i Promeses.

Plan B, la llegenda, i aquest fanàtica sensual, mare meva. Demano disculpes obertament si s'ha posat a ploure. Era jo cantant des de l'estudi, però la meva defensa diré que, mare meva, quin tema per cantar-lo de pe a pa i per ballar-lo a les discoteques fa uns quants anyets, eh, ja? Vinga, ens anem amb JC Reyes i el seu Loquita, perquè el poder del ritme no para a Flash FM.

0: i l'Anna Mena en aquest petit OA a Flash FM, el número 1 d'aquesta setmana. This is Flash FM. Mare meva, quin tema, com ens agrada, i més per obrir una nova hora. Són les 10 d'aquest diumenge, 13 de setembre. Escolta, seguim aquí amb el poder del ritme, a la que manda ara en Bad Gyal, i una del seu disc, Mascara, és el Dame.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Mireia Molina.

una de les noves del Mike Towers i també una de les que ha sonat molt i molt aquest estiu 2026, és el Una Namàs del Mike Towers. Vinga, va, per què no anem ara a ballar amb una bachateta dels Reis de la Bachata? Són el Prince Royce i el Romeo Santos i aquesta declaració d'intencions tan maca que ens porten és el Dardos aquí a Flash FM.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d. Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
5: Flaix FM Andorra, la ràdio dance leader, 93.8 FM.

des de França, que ens arriba el Juguel amb aquesta cançó que ha sigut, sens dubte, una de les més repetides aquest estiu, també aquí a Flash FM. És el Moving to the Sun, sonant a La que manda. Deixarem de banda l'electrònica una estoneta perquè el poder del ritme segueix ara amb el Manuel Turizo, que el tinc aquí, que venim a donar-vos un consell. Flash! Si us plau, estimeu-vos i tingueu superclar que per un pendejo no se llora.

0: aquí s'han portat a PR. Per cert, és a la Tini i a l'Ulisse és bueno, que ho sapigueu. No ho sabem pas, si s'han anat a Puerto Rico. El que sí que tenim clar és que estan aquí a la que manda per parlar de relacions, concretament de les que són prohibides, de dos amantes.
1: Esto dice así.

Mare meva, 2017, Maluma i Felices los Cuatro. Quina època per recordar, mare de Déu senyor. Aquí no defensem aquestes coses, però si el Maluma és feliç a l'hora amb quatre persones, endavant, anem a tenir 6 i

0: quin regalet que ens portaven feia uns anyets aquests dos. Són el De La Osa i el Quevedo, amb el Still Loving, I Still Loving You. Sens dubte, a part de ser un himne, és una cançó a la que recorre molta gent quan està amb el cor trencat i vol plorar com una magdalena, i per això està, eh? Tornem ara al 2018 amb el Danny Ocean i aquest himne del reggaeton. Aquí a La Que Manda, amb el poder del ritme, és el Me Rehuso.
1: Y por obligado a ser separado. Papa papi longa, papa papi longa. Esta canción es para ti.

0: Golfito.
1: Vale.
0: Les Nova Línia, que per cert ja no són les Nova Línia, són les 4, amb que no s'han trencat molt les banyes, pensen en l'om, però escolta, que els hi vagi molt i molt bé. Flash FM. Anem amb la novetat del Mike Towers, és el Carita Feliz.

Quin trio, eh? Mare meva, el Yatra, el Turizo i el Belén. Amb aquest vagabundo aquí a la que manda. Tu dejaste ese vacío que nadie va a llenar. M'anem a posar a cantar, però millor que no. Però escolta, quina cançó, eh? Mare meva, vinga, ens anem amb el Conillet Dolent, que ens ha portat una de les seves cançons més mítiques des de fa un anyet, quan va sortir el seu darrer àlbum. Flash FM. És el Baile Inolvidable.

0: Rucom, Greixi i Estive, Aoki, el Llapaque, aquí, a La Que Manda. És una d'aquelles cançons que podràs escoltar, per cert, el cap de setmana vinent, el divendres 18 i el dissabte 19, a la nova residència de Flash FM. Escolta, és a la Farinera de Vic i tindràs dues tardes per poder convertir tot aquest espai en el nostre territori, en el poder del ritme dins el mercat de la música viva. Tindràs les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega, Pab Clover, Carlos Munt, Juan Pac Claret, Marc Carmona, Serra i Uri G. Ja ho saps, és la residència amb el poder del ritme aquell cap de setmana, el cap de setmana vinent, Flash FM a Vic, a la residència La Farinera. Flash. Ens anirem ara, vinga, a desconnectar amb el Juan Magán i l'Omar Montes aquí a Flash FM.
1: Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

Són els Figaflaues amb la Marina Està Morena, la cançó de l'estiu. Tot i que aquest pas, jo crec que la Marina ja no està morena, sinó que, escolta, està cremada. Vinga, va, seguim ara parlant de platges i de posar-nos morenitos, ara amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també. Una de les cançons, d'aquest estiu 2023.

Moving to the Sun i també amb aquest tema del 2025 que ens portava. És el Jamaican Bam Bam. I escolta, un altre que també tenim per aquí del 2025. Són el Mora i el Setangana amb el seu Droga, però la cançó, eh?

Ells sabien que seria un èxit i així ha sigut, com la que et ve ara de França, el Maladí. Shout out to my man, Mojo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Pa discotequear i pa ponerlo de moda. És aquesta declaració d'intencions de l'Anna Mena i la Lola Índigo a Flash FM, al Patito A. This is Flash FM. Dues reines, amb les cobrim una nova hora, són les 12, aquí a la que manda amb el poder del ritme, i ho seguirem fent ara amb el Bad Bunny i una de la seu, del seu darrer disc, que ens va portar fa un anyet el David Tirar Más Fotos, aquí a Flash FM.
1: En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquesta soc jo i el que et ve ara és el EO.

Quin estiuet, que ens ha donat el Google i ens encanta, i és que aquest tema és, sens dubte, una de les cançons d'aquest estiu 2026. Ens té ara mateix amb les pulsacions accelerades, perquè el ritme, el poder del ritme, també és això, l'electrònica Flash FM. Anem a relaxar-nos una estoneta ara amb el Belé i el seu No Tiene Sentido.

0: 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Som. This is Flash FM. Flash.

0: és el regalet que ens ha portat el Mike Towers aquest estiu. Això que diu una nada más.
1: Salte de mi cabeza, vamos a hacerlo de frente. Here we go.
0: 11 setmanes he portat en llista aquesta cançó i és la típica que recordarem d'aquí uns quants mesos quan estiguem abrigats i recordarem tots els moments de l'estiu nostàlgics i plorant, volent que torni la calor. Vinga, ens anem amb el Rels B, aquí al poder del ritme, amb el Tuba Sin.

demanat un perreo amor, almenys un perreo amor. I escolta, el Bad Bunny i el Feid han complert. Una bebé real por vida. És el perro negro d'aquest tema de l'àlbum Nadie sabe lo que va passar mañana en el 2023, aquí a La que manda. Anem ara amb una de Capo, Ryan Castro i Gangsta del 2025, que és La Villa.

Jo em pregunto, quin serà aquest conjuntet que tant els agrada des del 2024. Escolta, ja tenim per aquí a l'Ocia amb nosaltres i el Jay Wheeler, que es va deixar veure pel concert de l'Aitana, però que ja està aquí per cantar el Delejitos Remix a Flash FM.

Quin tema, mare meva, i un ritme que només pot tenir aquesta cançó. Vinga, anem amb les Bizarrap Music Sessions. Flash! Que consti que és el número 0, no és la primera, sinó que és la del Daddy Yankee. Jump!

0: és el que vam dir tots quan vam escoltar aquesta cançó per primera vegada. Són la Karol G, Judeline i Rusowski amb el seu Baby Wow. This is Flash FM. I Wow també vam dir quan ens vam assabentar que era el megatrack d'aquesta setmana aquí a la que manda, eh? A Flash FM, és la una del migdia i, escolta, seguim amb el poder del ritme. Ara, que vingui l'Helena Rous i el Manel Turizó a parlar-nos del que fan ells durant la setmana.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquesta sóc jo, la Mireia Molina. Vinga, els deixem aquí que ens parlin a veure què és el que els era de fer, però cuidado que encara és diumenge.

És el Rayos de Sol, aquesta nova versió que han tret aquest any. Aquests tres petardos aquí. Per cert, serà una d'aquestes cançons que podràs escoltar en directe a la nova residència que té Flash FM, que serà precisament a la Farinera de Vic. Tindràs dues tardes per poder gaudir del poder del ritme, concretament el cap de setmana vinent, el divendres 19 i el dissabte... Mentida, el divendres 18 i el dissabte 19 de setembre. Tindràs les sessions de Sergi Domena, Héctor Ortega, Pat Clover, Carlos Mone, Juan Paclaret, Marc Carmona Serra i Uri G dins el mercat de la música viva. És la residència, com ja saps, amb el poder del ritme, així que el cap de setmana vinent, Flash FM té casa a Vic, a la residència La Farinera. Per cert, ens anem ara amb una miqueta de màquina, que és el que estava sonant.

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: La música que t'agrada sona...
6: Flash!
5: Flash FM!

compta amb aquests dos, el Sebastià Yatra i l'Abad Yalca. Es veu que es posen juguetones a les 2 a.m. Ja sabeu, si sortiu de matinada, compta a partir de les 2 amb aquests dos perillosos. Ens anem nosaltres ara cap a la Graciosa. Flash FM. Amb una de les noves del Quevedo, del seu darrer àlbum El Baifó, junt amb l'Elvis Crespo.

0: Doncs des del Baifoé, quin regal que ens porta el Quevedo junt amb la nova línia. És aquesta cançó tan romàntica i tan maca que es diu El Golpito.
1: Vale.
0: Les nova línia, que per cert ja no són les nova línia, són les 4, que són les 4 integrants que té el grup i que esperem que els hi vagi molt i molt bé, de veritat. Flash. Anem ara amb la nova etapa musical en la que es troba el Lucho RK fent música en solitari i on ens presenta això que es diu Aire.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

Seu memòries aquest himne per la gent que està una miqueta despetxada, com diria la Rosalia. Ens anem ara cap a França perquè tenim per aquí el Mauvais de J.O. amb el seu Pile i també amb aquesta casa.

0: Pa discotequear i pa ponerlo de moda, i el que la Lola Índigo i l'Anna Mena vulguin amb aquest tema és el Patito A, aquí a Flash FM. This is Flash FM. Amb aquestes dues reines obrim una nova hora i també és el top 1 d'aquesta setmana a Flash FM. Són les dues i escolta, com ja va sent hora de dinar, ens anirem amb els sabadellencs, el 31 fam i el Flashy Ice Cream al Japó a dinar.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Jo mateixa, anem a menjar-nos uns dorayakis, va.

Primer va aparèixer el Jay Wheeler amb el seu De Lejitos i després l'Omar Kurz per fer-ne el remix aquest 2026 i que es quedi el De Lejitos remix. Doncs De Lejitos es queda una estoneta, perquè ara toca pujar les pulsacions aquí a Flash FM amb l'electrònica. El poder del ritme ja saps que també forma part d'aquesta història que a la que hem mandat ens a Another i 54 Ultra amb aquest Talk to You.

0: 8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

0: ells sabien que seria un èxit la Isa i l'RVFV amb aquest muchacha, ja ho van dir, així que van agafar les maletes i anar-se de vacances, que s'ho han guanyat, després d'aquest muchacha aquí a Flash FM.
1: Nueva York!
0: Nosaltres ens anem també de viatge ara amb el Bad Bunny, des del seu debut Tirar-me's fotos fa un anyet que ens espera a Nueva York per passar-nos

L'estiu de 2023 guarda molts records i molt bons, i són gràcies a aquesta cançó. És el Coti per Coti, el remix de Detallets. Mare meva, quin estiu i quins moments amb aquesta cançó, per favor. A Flash FM seguim pendents, de que ens diguin quin és el Coti, però de moment ens anem cap a França amb el Jugel i el seu Moving to the Sun.

Jo solo te bailo a ti, és aquest himne de la Batllal que té ja uns 10 anys, és el 2016, és el Fiebre. L'ambient està que crema, oi que sí? Així que seguim aquí a la que manda, Flash FM amb el Fire, Fire.

0: Floyd Menori, el Cris MJ, recordant aquest tema del 2024, el Gata Only. This is Flash FM. Parlant fins al terra, que ens trobem aquí a La Que Manda, són pràcticament les 3 i per això em toca despedir-me fins la setmana vinent. Res, ens escoltem com sempre el cap de setmana vinent de 9 a 3 i vosaltres us quedeu aquí a La Que Manda gaudint del poder del ritme de la mà de Romeo Santos i Prince Royce i el seu Dardos.
1: En directe a Flash FM,

0: ritme. Flash FM. Passi.
1: Yeah, yeah.

0: 93.8.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
7: Siempre ando crazy, loco, me fascina. Te lo traigo nuevo, es pura adrenalina. Enciende el modo crazy que tú vienes, que tú vienes.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flash Weekend.
2: Flash.
1: Perquè el dilluns pot esperar.
3: El cap de setmana.
2: This
1: no.
2: It is the Flash Weekend.

0: 8.
1: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem!
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: El nostre so és únic. Flash!

0: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.
1: Dice...

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Del 16 al 20 de setembre, Andorra es converteix en la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. Arriba l'Andorra Taste, una cita que reuneix grans xefs nacionals i internacionals en una trobada única amb xerrades, tastets, show cookings, tallers de cuina pels més petits i música en directe. Una experiència per descobrir i gaudir de la gastronomia d'alta muntanya en un entorn únic i a l'aire lliure. Informa't a andorrataste.com. T'hi esperem.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Et portem al ritme. Flash FM.

0: FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.

Flash FM. Són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi Domènech. Comença!

fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM. Flash. La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Flash FM. Flash FM. Són les 10.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com